de tots els semestres, de sa. El semestre no pot tenir així. No fas el semestre més d'aixà, que ara d'aixà, bilcul guru, bo. El background que s'endrà, l'ho serà, vor, vaitem, l'ho serà, behin, aixà, camda.